Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

Alhora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Escoltes, Icat.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull checks, checks. Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull checks.

festes i cal que costa sempre cansa i mira'm, sóc un miracle, algunes gràcies, altres de res. Ella és model, no un model a seguir, sempre li dic t'estimo abans de sortir.

0: find me.
1: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts, i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
4: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual.
3: Ara me n'adono com podia estar tan sec.
5: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot...

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí Sona Nou amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant per fer-se.
0: FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: T'has aturat avui?
1: Al CAF, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

Google Maps, sense itinerari. Loco sóc ton pare i vols odiar-me, cari? Posa't a la cua i ompli el formulari. Benvinguts a este safari ple de mercenaris. Territori balneari d'eixos mercetaris. Ha ressuscitat el fari, com està el pati? Corre.

educat, gràcies mama. Visc en un cap de setmana, faig el que em dóna la gana. No mos segueix la mà de qui dóna de menjar, perquè hem aguantat ja més del que podem aguantar. Si vos colen la fal·làcia disfressa de llibertat, no vingueu plorant demà, que ja està bé, ho avisar. Germà, estem de nou a l'ofici, hem tornat per bici, hem estat al cim i al precipici. Qüestionaig des de l'inici,

comencen parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Deaf Boys!

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

0: Escoltes ICAT.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el sopar, què et dec? Ells volen beef, bistec. Jo només vull checks, checks. Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el sopar.

sur l'àlbum. De les 125 passem al Phantom. I se'm mira contra mi on estàs tu. Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només l'estatus. He fet el que cal per demostrar-ho. Perquè sang de la meva sang, de la meva sang.

bàndol. Tot el que et molesti jo ho aparto. Fem pas al costat, no dir res fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. És amb mi o contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Escolta, Zicat.
1: Persegueixen sortint portada, està dins la pomada, controlada el tema, tenir sempre una opinió formada.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: d'esquerra.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... El forner, de l'Osa.
3: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els reis desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Estació de Ports. Aixequem la persiana aquest divendres, viatjant amb l'energia guitarrera de Dan Pelau i el Comboi. Molt bon dia a tothom, com esteu? Segurament molts ja posant la primera pedra a les vacances, d'altres gaudint d'aquests últims dies. Aprofiteu al màxim, que nosaltres aquí estem animant-vos amb música que ens activa i ens posa a punt, com aquesta cançó de Calvin Harris.

comença ja l'emoció, els nervis per veure'ls en directe, els Oques Grasses que faran els seus últims concerts. S'acomiadaran dels seus fidels seguidors amb 4 concerts els dies 5, 7, 9 i 10 d'octubre a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Més música d'aquí ara amb l'electrònica estimulant del Bet Balma.

0: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.
1: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. A ICAT. ICAT.
2: El Festival Es Dansa celebra la 44a edició a Les Preses. Del 17 al 23 d'agost, una proposta en què la tradició, la creació, la natura, la formació i la participació s'uneixen per viure els 360 graus de la dansa tradicional. Més informació a esdansa.cat. Recomanat per ICAT.
1: Linkat. Linkat. Linkat. ICAT. ICAT.
3: Li agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
4: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
3: I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allí a l'habitació i no ens ho creiem.
5: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
7: Hola, hola, trapelles, benvingudes.
6: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

Una d'aquelles, que ja és història, un dels himnes més celebrats de Britney Spears, el Toxic. I sense parar ni un moment, la diversió ara t'espera amb Winnetta i Julieta.

cançons per gaudir, eh? D'un bon temps de relax i oblidant problemes amb aquesta proposta de Malcolm Todd, el Brief. 9:37 i anem ja fent el primer pas cap al cap de setmana amb el ritme que fa divendres de Lizzo amb Purple Disco Machine. About That Time.

0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota la veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant per fer això.
0: FM, app i 3CAT.
4: Oh, capità, el meu capità.
5: Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
4: Ja no sé què em passa.
5: Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.
6: L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
5: Aquest estiu, històries de sempre i per sempre.
6: Això sona brillant.
5: Nit d'Òscars, els dissabtes a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: Vols saber tot el que passa el mes d'agost? A ICAT t'ho expliquem. Concerts, festivals, pel·lis, cicles, expos, cinema a la fresca... ICAT al dia, de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda. FM, app i 3CAT.

Doncs potser era això, el que estaves esperant per alegrar el teu divendres, la xispa positiva amb la que sempre ens atrapen les cançons de tiets, els tiets. I aprovits ara els Països Catalans en mans de Kelly Isaiah.

0: bodies.
1: Els dos talents britànics, Stones i Adele, units per primera vegada i amb molta química, amb aquestes emocions funky que duren tot el dia, 24 hours. 5 a les 10 del matí, ens quedem ara amb la força dels sentiments, amb al·lèrgiques al pol·len.

Doncs el divendres, que es passa millor amb les cançons de la Ludwig Band, i millor encara si els vas a veure en concert el proper 14 d'agost al Summer Fest de Puigcerdà. Va, que de la millor manera seguim compartint el divendres desdicat amb la veu i la música ara de Taylor. Això és

0: dies que vindran.
1: Convençut que seu i agafes vacances, no hi haurà cap diumenge sense drama. La rombeta dels Catarres i de les que avui faran brillar el trio d'Aigua Freda en concert al Pont de Suert. Seguim de divendres, compartint ara les llums i ombres que té la fama amb Addison Rae, Fame is a Gun.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICA. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
2: El MACBA posa en marxa els vespres MACBA coincidint amb l'horari d'estiu. Entrada gratuïta els dijous, divendres i dissabtes de les 6 de la tarda a les 8 del vespre. Podràs visitar de franc l'última proposta de la col·lecció amb visita comentada els dissabtes a les 6 de la tarda i les exposicions temporals. Més informació a macba.cat. Recomanat per ICAT.
1: Linkat. ICAT.
0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
3: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.
4: Guess I'm...

Dies millors, el missatge d'alegria i d'empenta de l'Àlex Pérez, amb l'esperit positiu ben actiu, i així continua la cosa ICAT, ben motivats amb l'energia positiva i feliç de Cucs.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
2: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9... Nota la veu, els millors moments amb Fran Lluís Giró...
3: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
4: M'estan pagant per fer-se.
0: FM, app i 3CAT.

0: viure dins de mi.
1: Cap d'ossades a les nostres cales de la Costa Brava amb la primera cançó amb la que s'estrena Cora des de Tossa de Mar. Va que la millor selecció musical d'aquí d'arreu continua bategant els teus altaveus dicat amb la nova promesa del pop, Ila. Ila Miller, Stars Lullaby.

0: Escoltes ICAT.
1: A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT. Vols saber tot el que passa el mes d'agost? A ICAT t'ho expliquem. Concerts, festivals, pel·lis, cicles, expos, cinema a la fresca... ICAT al dia, de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda. FM, app i 3CAT.

En Jan, aquesta hora, una de les noves veus que has de conèixer aquest 2026, Mimi Webb, captivant-nos des de la Gran Bretanya amb Girls Know. 11 i 3, divendres d'estiu, divendres de bona música i cat. Anem ja calentant motors pel concert de demà dissabte al Festival de Música de Cambrils dels Sodi.

0: Escoltes ICAT.
1: Hey, yo. We're back. Yo. Vaig amb la bicicleta vacil·lant pel barri.

contrari. Fuck Google Maps, sense itinerari. Loco, sóc ton pare. I vols odiar-me, cari? Posa't a la cua i ompli el formulari. Benvinguts a este safari ple de mercenaris. Territori balneari d'eixos necessaris. Ha ressuscitat el fari, com està el pati?

maleducat. Gràcies, mama. Visc en un cap de setmana, faig el que em dóna la gana. No mos segues la mà de qui dóna de menjar. Perquè m'aguantat ja més del que podem aguantar. Si vos colen la fal·làcia disfressat de llibertat, no vingueu plorant demà, que ja està bé avisat. Germà, estem de nou a l'ofici, hem tornat.

0: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.
1: Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
2: Com es crea un univers artístic? Deixa't sorprendre a la Fundació Joan Miró amb Cercles. Del 29 de juliol al 12 d'agost podràs visitar l'exposició essencial per entendre Joan Miró. Descobreix-lo a través de les seves obres clau en diàleg amb la llum, l'arquitectura de cert i del Jardí dels Xiprers acabat d'inaugurar. Aquest estiu a la Fundació Joan Miró. Recomanat per ICAT.
1: Linkat. Linkat. ICAT. ICAT.
3: Oh, capità, el meu capità.
4: Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
5: Ja no sé què em passa.
4: Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.
6: L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
4: Aquest estiu, històries de sempre i per sempre.
7: Això sona brillant.
4: Nit d'Òscars. Els dissabtes a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
8: Vols saber tot el que passa al mes d'agost? A ICAT t'ho expliquem. Concerts, festivals, pel·lis, cicles, expos, cinema a la fresca... ICAT al dia, de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda. FM, app i 3CAT.

Medusa des d'Itàlia, amb un so que els ha portat a discoteques, escenaris mundials com Tomorrowland i Coachella, del seu celebrat weekend a les vibes africanes que van donar la volta al món ja fa unes temporades amb Hein, una de les més sonades de la seva carrera, el Makeba.

Paula Jornet, oferint les pistes del seu nou so amb aquest Somebody to Everybody. I compte enrere pel cap de setmana que tenim gairebé ja a tocar amb el Rhythm House de Bauza, Lose Myself.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
2: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota la veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
3: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
4: M'estan pagant, perfecte.
0: FM, app i 3CAT.

punxa d'entrada ple del weekend amb una altra dels himnes amb el que vol que el recordin aquest estiu, Alok, el DJ brasiler amb la bona complicitat musical de J-Lo, Jennifer López. Ben motivats, seguim On Fire amb l'ex One Direction, Louis Tomlinson.

0: La tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'AppDicat. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. iCat, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICA. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
1: T'has aturat avui?
0: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a pausa. Amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
1: Una pausa.
0: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.
2: Escoltes ICAT.

0: Bon dia, són les 12.
1: I cada dia, l'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz.
0: Comencem parlant de les novetats de la cartellera cinematogràfica que venen marcades pels thrillers i els suspens. Una és la producció espanyola La Ventana Abierta.
2: Merche, esta sí que no te la espera. Estoy en España. En tu pueblo.
0: És el debut a la gran pantalla de la dramaturga i guionista Anna Graziani i està inspirada en una obra de l'escriptor britànic Saki. La pel·lícula segueix un home que arriba al poble de la costa andalusa per conèixer la dona amb qui fa mesos que manté una relació per internet, però a l'arribar comença a descobrir que la història d'ella està plena de mentides i de secrets. Aquesta setmana també tornen a la gran pantalla els actors Sir Ben Kingsley i Aaron Eckhart amb Deepwater.
3: Looked like you wanted to take a swing at me over that flap check. Isn't that how you got that?
0: Estarà dirigida per Renny Harlin, que torna a una pel·lícula de taurons més de 25 anys després d'haver fet Deep Blue Sea. Deepwater, a un avió que fa la ruta Los Angeles-Xangai, es veu obligat a fer un amaratge d'emergència a l'oceà en una zona plena de taurons, fet que posarà els supervivents de l'accident en situacions extremes de pànic i confrontació. Agenda de concerts del cap de setmana, avui a l'Escala, al Festival Porta el Blau, Nit Valenciana. Nova oportunitat per acomiadar-se de la Fúmiga, que recordem deixaran els escenaris a finals d'octubre. Els d'Alzira, a més, estaran acompanyats d'una altra valenciana, de la Naina. I a Barcelona, aquest cap de setmana, avui, de fet, arrenca la quarta edició del Branch Electronic Festival, on hi trobareu, per exemple, noms com Paul Kalkbrenner. Dies de música electrònica al Parc del Fòrum, per on també hi passaran fins diumenge noms de l'escena catalana, com Dildami, Gigi Ros, Gosset, Dani Six i Iskid, La Flash i Ice Cream i Jove Dry, entre d'altres. També trobareu avui els Catarres a la Festa Major del Pont de Suert i Sergio Dalma als Sons del Món de Roses. I demà, un parell de concerts de Festa Major a Santa Susana, Buós.
4: Però no, no, no, no em revisa el ventilador.
0: Seran a l'Espai Barraques a partir de 3:15 de la nit i també hi ha Festa Major a Guardiola de Font-rubí a l'Alt Penedès, on trobareu Saxeni al punt de la mitjanit. Tots dos concerts són gratuïts. I pel que fa als festivals, doble oportunitat aquest cap de setmana per veure Joan Dausà. Recordem, està en plena gira de presentació del disc Immortals. Demà dissabte el trobareu als Sons del Món de Roses i diumenge al Festival de Cambrils. I a Sitges, al Festival Terra Mar, faran doblet els Amics de les Arts i Ginestà.
5: I segurament es penso, i segurament t'enyoro.
0: Veurem si ens sorprèn amb alguna col·laboració. Ho sabrem diumenge a partir de 9:45 del vespre. I, per cert, demà al Terra Mar, Rosana. I al Festival de Cap Roig, per cert, hi trobareu demà Mica. Però si sou més de rock, aquest cap de setmana teniu una cita a Guardiola de Berguedà amb l'Alternativa Rock, on hi trobareu Dan Peralbo i el Comboi. Dani i la banda actuaran a 1:15 de la matinada, però hi haurà música des de les 6 de la tarda amb els Trastos Banda Festa, Sergi Estella i Nat Van, entre d'altres. I a Tarragona, al Mas La Boella actuarà en acústic Manu Guix.
6: Deixa't endur per la nit, que sento que no s'acaba, no s'acaba.
0: El concert començarà a 10:15 de la nit, però abans a 9:15 hi podreu tastar un menú degustació. Acabem a l'Empordà amb dos concerts per diumenge. Sant Feliu de Guíxols, al Porta Ferrada, de Cors. La banda irlandesa ofereix només 4 concerts aquest estiu a l'estat espanyol i un serà al municipi Ganxó, on prometen un repertori carregat d'èxits com aquest Breathless, Summer Sunshine o Runaway. Començarà a 10:15 de la nit. I al festival Porta el Blau de l'Escala, Sopa de Cabra.
7: Camins, vora les estrelles.
0: Celebren 40 anys de carrera, el concert serà a les 10 del vespre i, com amb tots els concerts del Port al Blau, l'escenari serà el Fòrum Romà d'Empúries. I acabem explicant-vos que diumenge és l'última cita del Dansaneu, serà amb la lectura dramatitzant de Thoreau, la vida als boscos, a càrrec de Carlos Cuevas, i trobareu les reflexions del filòsof estatunidenc Henry David Thoreau sobre la possibilitat de viure en plenitud i aprendre de les lliçons de la vida. Serà diumenge a les 12 del migdia al bosc del Jardar, al Pallars Sobirà.
8: Escoltes, ICAT.

0: Drop Dead, que em sembla que torna a fer Diana Olivia Rodrigo, una de les artistes, sens dubte, amb majúscules del moment.
1: És estiu, escolta iCat.
0: I amb la millor música i la més variada, aquí seguim iCat, surfejant aquest divendres de ple estiu amb el Groove Disco de...

L'Au Givert, amb la muleta, amb el que suma un altre cop de sort a la seva carrera. I un dia normal comença ara, i que amb el nervi guitarrero d'Exili Elba.

0: poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, App i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

gran diva del pop d'aquesta última dècada, Taylor Swift, tornant a les seves arrels country des d'aquest I Knew It, I Knew You. I la que arriba, que la coneixes, eh? Molt i molt bé, és el seu estiuenc a ritme de rumbeta, de Danny Six Iskit.

Aquí teníem a la colombiana més universal i de les que més factura, eh? Shakira amb el celebrat Hits Don't Lie, dels himnes llatins més recordats i aplaudits. Seguim, més coses. S'ha fustat la mallorquina de Maria Jaume amb...

0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota de veu, els millors moments amb Fran Lluís Giró.
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant, perfecte.
0: FM, app i 3CAT.
4: T'has aturat avui?
0: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
4: Una pausa.
0: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

de les parelles argentines més inquietes i innovadores del moment i de les que tararan concert a Barcelona. Això passarà el pròxim 10 de setembre al Palau Sant Jordi, al concert de Catriel i Paco Moroso. Finíssima ara, elegància i cat, a mans d'Olivia.

0: senyal.
1: Segurament t'estimo, de les noves i més romàntiques cançons als Anells de les Arts, que demà dissabte seran en concert al Festival Terra Mar de Sitges. Últims, gairebé compassos d'aquesta hora que compartim amb Bruno.

0: Oh, capità, el meu capità.
1: Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
2: Ja no sé què em passa.
1: Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.
3: L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
1: Aquest estiu, històries de sempre i per sempre.
4: Això sona brillant.
1: Nit d'Òscars. Els dissabtes a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
5: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat. A iCat. iCat.
6: Aquest agost torna a Cancún al Teatre Gaudí. Una comèdia de Jordi Galceran amb David Olivares, Gemma Dausedas, Cristina Brondo i Màrius Hernández. Dues parelles amigues en un resort, els efectes del cava i un secret revelat. Aquest és el punt de partida d'una nit esbojarrada que ho canviarà tot. Més informació a teatregaudibarcelona.com. Recomanat per ICAT.
7: Linkat.
5: Linkat. Linkat. ICAT. ICAT.
8: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
9: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
8: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
2: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

escoltes, Icar. Yo, I'm a ex crash out, ex emo.

0: Escolta, Sicat. Aicat, pausa.
1: Els millors moments.

0: Hola, hola, com esteu, gent? Sigueu benvinguts, inaugurem nou capítol de Pausa i avui parlem d'humor que creix a la natura. Parlem de passar-ho bé, però molt bé, a l'hort. Es pot fer humor farèstec, diguéssim, i molt infinit, tenir flow, fins i tot, perquè allò rural es pot fer des de la modernitat, sembla mentida que encara ho haguem d'estar dient avui dia. Mariona Batalla, bon dia.
1: Bon dia.
0: Se m'ha dit que començo el programa així molt accelerat sempre. Llavors, Dan Expósito, hem convingut una cosa, que és... Sí, baixar ritme. Molt fort. La sintonia desapareix.
1: Perquè potser avui... hauríem de fer una respiració, sí, abans de començar el programa, perquè de pausa a pausa no en té gaire aquest programa.
0: Jo faig una respiració abans de començar el programa, sempre. Que hi ha reverb pel bosc? Sí. Que hi ha, hi ha molta fulla, no?, perquè ha plogut molt i hi ha una mica de reverb. Avui parlem amb una persona que fa uns vídeos que ens demostren que pot ser molt modern tot el que té a veure amb la Terra. I ell i la seva companya Anna generen, justament des del bosc, el projecte Les coses que creixen, una sèrie de vídeos que ens tenen enamorats. Avui es tracta, doncs, de baixar el ritme, fer cas del modus vivendi que ens regala el nostre convidat i, Mariona, deixar el soroll de la ciutat enrere.
1: No, ens quedem amb aquest, eh?
0: Que no podem, perquè puja la sintonia, no podem, perquè quan sortim d'aquí som a la puta Diagonal.
1: No!
0: Som-hi, comencem el programa, va.
2: Comença la teva pausa del dia.
0: I avui dimarts dediquem el programa a dues persones. Un, a la Blanca Busquets, companya de la casa, que avui es jubila, i dos, aquells grups ecologistes que lluiten contra una planta invasora, que és el seneci del cap. Estigueu molt atentes totes, que és importantíssim parar-hi l'orella. Benvinguts a Pausa.

0: Tenim assegut al sofà de convidats de pausa el senyor Galdric Plana Masoliver, més conegut com a Godai García. Godai, Galdric, bon dia, com estàs?
1: Molt bé, fantàstic, gràcies.
0: Com t'he de dir?
1: Com vulguis.
0: La gent, què et dius habitualment?
1: Mira, això del nom artístic em va bé perquè sé, a vegades la gent, Godai, penso que te'n coneix dels escenaris.
0: Sí.
1: La gent que em coneix com a persona, diguéssim.
0: Normal, que va pels
1: normal,
0: postos,
1: Galdric. Sí.
2: Ostres, t'he de dir que el teu nom real és molt més guai que el teu nom artístic.
1: No, els meus pares estan enfadadíssims. Que...
0: Avui hem estat debatent a la redacció.
2: Godai García.
0: Posar-se Godai García,
1: ja.
0: Dient-te com et dius.
1: No.
0: Què passa?
1: Tinc tota la família enfadada per aquesta decisió. Doncs decisions d'aquestes de... O sigui, jo vaig créixer amb una generació que els artistes es decidien posar de nom King Africa. Vull dir que tampoc tinc uns referents gaires bons. Vull dir que era argentí, King Africa.
0: Sí, viu a Bilbao, crec.
1: Viu
0: a Bilbao, diria.
2: Sí. Clar, però dir-se rei Bilbao...
0: Viure. No.
1: Molt, vull dir que els referents que tinc estan molt distorsionats. I va ser una decisió... No va haver-hi una taula rodona allà, tota gent dient quin és el millor nom. I va ser un nom estúpid que em va sortir en aquell moment per fer una tonteria en un escenari. I vaig dir, em dic Godai García, per dir una parida. I es va quedar.
0: I es va quedar, eh?
1: Sí.
0: Mira, això com el Lluís Gavaldà, una abraçada des d'aquí, el dia que van dir els pets, i es va quedar.
1: És
0: I
1: ara... una...
0: Em sembla la cosa més normal.
1: Va, i la redundància és una merda de nom.
0: És una merda.
1: I ja, però clar, ningú quan diu el grup Els Pets pensa en pets.
2: Ja, això és veritat.
1: Ja està, és igual. Si funciona tot l'altre, el nom no és tan important.
0: Ja.
1: M'agradaria pensar.
0: Ja. En fi, el nom artístic el tenim ja solventat, doncs. És el dubte que teníem en començar l'entrevista. Aquesta persona que jo no sé com definir-te. Godai, Galdric, ets humorista, ets guionista, ets pagès. Què ets, tio?
1: No sé. Mira, jo vaig fer... Jo fins als 30 anys jo vaig currar a pagès. I deia... Jo sóc pagès, perquè a més una cosa que em va sortir, no em venia de família, però em va sortir molt la vocació. Buah, i clar, si ser artista, ser músic, és una identitat que t'atreveixa molt, sí. La pagesia també ho és, no? I clar, ser una cosa que et defineixes pel que fas. I quan de cop es va acabar, vaig dir, bueno, doncs ara ja no em motiva tant això com per dedicar-m'hi, per tant, si ja no fas aquella cosa, què ets? No? Perds com la teva essència. Per tant, jo ara em dedico a la comèdia. Faig comèdia. Però no m'ho poso en substantiu a mi mateix.
0: Podria ser que t'haguessis construït dues identitats, com a mínim les que coneixem, la de pagès i ara la d'humorista. Sí. Per cert, d'identitats en parlarem dijous amb en Marc Llinàs. Estimat Marc, tinc moltes ganes de veure't, que ha fet un llibre sobre policies infiltrats i aprofita per reflexionar sobre això, la construcció d'una identitat, que no és tasca fàcil a la vida, i un cop la tens feta, tu vas i la canvies, tio.
1: Ja, la vida et dona per ser més d'una cosa alhora.
0: Ja. Mira, la primera hippieada que tira avui al play. Avui parlarem de moltes coses hippies, ja veuràs.
1: Però per jo m'ho estic agafant a l'oprosaic, no? Pot ser paleta un temps i llavors pot ser pintor.
0: Ah, l'oprosaic t'ho compro.
1: Sí. Va, clar, jo he fet un temps de pagès i ara faig un temps d'humorista i el dia que m'encansi no sé què farem.
2: Pues que mira, em posaré a sobre de hippie conspiranoica.
0: Ai.
2: Què és?
0: No, treu-me lo dels negacionistes d'ocells, que ell és molt d'ocells.
2: Ah,
0: aquest?
2: Tu no ho saps, Godai, això dels
1: negacionistes? Sí, de birds ara en real o una cosa així.
0: Llàstima que era un fake com una casa. Jo m'ho vaig creure i em feia tant il·lusió.
1: Això era un moviment en contra de les conspiranoies. O sigui, era un moviment irònic.
0: Però jo va haver-hi un moment que... Oi, el poni pissador. Va haver-hi un moment que vaig pensar, i si fos veritat?
2: Jo pensava que hi havia gent que de veritat pensava que els ocells es carreguen els cables.
1: Però és que això, gent tan imbècil com aquesta que sortien... Clar, a vegades Instagram em posa coses perquè sap que ho diu, però no puc deixar-ho de mirar. Surten els xavals aquests en podcast que dient... Ja, si jo he fixat que segurament les ties no tenen la regla. És una cosa que fan servir per excusar-se. I és com... I ho estaven defensant des de la ciència. I és com... crec que com a mínim la meitat de la població... No les estàs escoltant. És a dir, el Berzar en real és com, t'has agafat mai un ocell i t'ho has mirat una mica.
2: Ja. Però,
0: és un constructe social.
2: Ser negacionista de la regla m'agrada una mica, eh?
0: O sigui,
1: és tan outsider, és tan de cateto que dius, bueno, doncs em miro aquest reel, no sé, per tirar els xavals i una cadira al cap. No
0: exacte.
1: Sé.
0: Què estaves dient?
2: Que el que deia és que, mira, des de l'escola, ja, segons quina facilitat tinguem, ens diuen si som de lletres o de números.
0: Sí.
2: I penso... Crec que això és encasellar-nos des de ben petits i que la vida al final és anar com tocant diverses coses i anar trobant el que t'agrada en segons quin moment de la vida. I penso, hòstia, és que igual jo hagués pogut ser una científica de puta mare, però ho hagués après una mica més tard, yeah, perquè m'hi hauria de posar més.
1: O ser una mica de tot, no passa res.
2: Sí, com tampoc no vull ser la puta ama en una cosa. Igual el que em ve de gust és anar provant cosetes.
1: Sí, jo... I ara, per exemple, ara que faré 40 anys, hi ha molta aquesta cosa, crisi dels 40, sí, deus estar a punt d'arribar-hi, no?
0: Sí, sí, estic a punt. Gràcies.
1: Que, no, aquesta cosa de dir, hosti, què faig a la vida, què sóc, a què em dedico, i parteix d'aquesta idea de que has de ser algú consolidat i definit professionalment i tenir una família, si no la tens, perquè no la tens, i aquestes coses. I jo sóc una mica d'anar fent.
0: Tu vas fent, eh?
1: Això és molt hippie, també, merda.
0: Això...
1: Merda, tio.
0: Això té a veure amb el teu origen, d'alguna manera? Perquè em consta que la Serra de Sant Ferm...
1: Correcte.
0: És un barri de Vic.
1: Correcte.
0: Però és aquests barris... Això és molt maco. A mi també em passa, jo sent de Sabadell, que tu tens relació amb Sabadell de certa manera. Sent de Sabadell ens passa molt que hi ha molts barris d'amics nostres que deien baixo a Sabadell.
1: Els de la Creu Alta. Aquí hi ha un lloc que es diu així?
0: Sí, però la Creu Alta ja era molt...
1: Són els pocs referents que tinc de Sabadell. Deixa'm estirar.
0: No, parlo més de barris com que estan més llunyans i abans estaven dividits per una riera de sobte. Baixo a Sabadell a veure. Tu et passava a Vic, que és una cosa que aquí m'ha volat el cap a mi.
1: Bueno, sí, clar, tots tenim el nostre país i el nostre país petit, no? Sí. Jo soc, pels de fora de Vic, soc de Vic, però per la gent de Vic soc de la Serra de Sant Ferm.
0: Que queda, o sigui, està enganxat?
1: No està enganxat, hi ha uns camps entremig i queda lluny, i nosaltres dèiem, anem a Vic. Hi ha una casa de pagès que ja està aterrada, que quedava a mig camí, que es deia el Mar Ratet. I deien que es deia així perquè aterraves un ratet d'anar a Vic allà. No sé si és veritat, però s'explicava això al barri.
0: A mi m'encanta com a mesura de distància
1: unitat
0: el ratet. Unitat de mesura és
1: correcte,
0: el ratet.
1: Correcte.
2: A part, un ratet pot ser 3 hores com 10 minuts.
1: Sí.
0: Quan trigues, Mariona, a arribar? Un ratet.
2: Un ratet.
0: Ens veiem
2: ratet.
0: A les dues a fer.
1: Els magicans tenen aquesta cosa que en diuen ahorita. Ahorita vengo. I és com, bueno...
0: Escolta, tot plegat, que tu deixis, diguéssim, l'aixada
1: per
0: pujar als escenaris. Sé que comença en un centre social autogestionat.
1: Correcte.
0: Sé que hi ha el Vic Sona pel mig, que és un curs de nous talents, i sé que us inventeu una cosa que es diu Vic Sona.
1: Sí. Els meus col·legues, en aquella època, a veure, jo ara en tinc quasi 40, aquí en devíem tenir 20, i teníem un centre social autogestionat a Vic, un lloc molt ben parit, que es deia La Torratxa, i que l'Ajuntament de Vic Convergent el va tancar. Oh!
0: Sorpresa!
1: I en aquell moment hi havia el Vic Sona, que era un concurs de nous talents, i nosaltres, els meus amics, que muntaven una cosa que es deia el Vic Sona, que era un concurs de nous talents, però era una cosa molt punky, molt underground. I van dir, tu, surte a presentar-ho, prepara't alguna cosa. I vaig pujar i vaig escriure 4 acudits i em dic Godai García.
0: Va ser llavors?
1: Que vaig funar aquests sons, Godai García. I és on va començar a funcionar aquesta cosa. I llavors vaig estar molts anys fent una laixada, diguéssim, en sentit... Vull dir que no, que estava escurant cords i que feia una cosa molt més industrial, eh?
0: Escurant què?
1: Escurant cords.
0: Què són cords?
2: Què és això?
1: M'agrada més que no sabíeu que és cords, que no pas escurar una cord on hi ha la...
0: Una cord de porc.
1: Una cord de porc.
0: Vale. Estaves escurant.
1: I escurant, treure la merda.
0: Sí, escurar sí que ho havia. Cord no ho he sentit mai.
2: Sí, tampoc.
1: No, escurar cords.
0: Home, sí.
1: Vull dir que treballava en granges. Bueno, un lloc bastant, encara bastant alternatiu. És igual. I mentre feia això, paral·lelament anava pujant alguns escenaris, com... Entenc que poder sentir més bé l'imatge dels músics, que hi ha molts músics que tenen una banda, toquen de manera amateur i toques 3-4 cops a l'estiu, doncs jo feia 3-4 bolos en aquest barri, al poble del costat, aquestes coses.
0: Una mica vibracions, aprofito per fer promo d'un programa que es veu que encara es fa, Mariona, que jo no les tenia totes, que es diu Els Experts, que és té un número de telèfon, que és el 638-684565. Dono el número de telèfon dels Experts perquè just demà fa 25 anys de la mort d'Eugenio, de l'humorista català.
1: Sí?
0: I ja podeu trucar a aquest telèfon o enviar whatsapps, perdoneu, aquest telèfon per explicar quin és el vostre acudit preferit, de l'Eugenio o d'altri. Per què ho dic, això? Perquè una mica la sensació és la mateixa, Godai. L'Eugenio, entre canvi de vestuari i canvi de vestuari de la Conxita, de la seva dona, explicava acudits com per omplir, i finalment la llegenda es va forjar i la gent demanava més acudits i menys cançons, no? Com amb en Quimi Portet, que a vegades ens passa també. Llavors, a tu et va passar una mica el mateix. Puges, així com a presentar una cosa, i de sobte t'adones que fas gràcia.
1: Sí. Clar, és que hi ha... Aquí travessen moltes coses.
0: Deixa la modèstia, per això, no? Vull dir.
1: No, però hi ha... O sigui, jo m'agrada... m'agrada agradar. Això és una cosa que ens passa a tots.
2: Sí.
1: No?
0: I els que pugeu a l'escenari, potser una mica més i tot.
1: Sí, som una mica yonquis d'això.
2: Llavors... Bueno, potser una mica més, o no. O sigui, és a dir, que la gent que no puja als escenaris, potser li agrada agradar igual, però té vergonya.
0: No s'hi atreveix, ja podria ser.
1: Mira,
0: podria ser.
1: Sí, exacte.
0: T'ho compro.
1: Jo pujava als escenaris perquè ja de petit feia teatre. Vull dir que això és una cosa que ja ho tenia una mica... ja ho havia superat, diguéssim. Bueno, els nervis encara hi són, avui en dia, però bueno. I llavors hi ha aquesta cosa de validació que funciona molt bé a dalt de l'escenari si et riuen, i és molt yonqui perquè hi ha dies que no et riuen i t'enfonses, però el dia que et riuen és meravellós i quedes enganxat a aquesta cosa.
0: El que ens deia Marc Serrats, no? Que és el... o en Magí, no sé qui era, que és aquesta sensació de buidor de l'acudit que no s'enlaire, no? O que el públic no reacciona.
1: És terrible.
0: És el pitjor que et pot passar com a humorista.
1: És el pitjor, i quan encadenes uns quants és molt frustrant. Dius, què faig jo amb la meva vida?
0: Ja, tio.
1: Tinc 40 anys aquí explicant Sant Jaume del Boqués, explicant-li uns acudits que no entenen, que no... Vull dir que de vegades és molt frustrant. Però quan funciona és preciosíssim. És molt bonic.
0: Ah, de fet, fas

0: de l'entorn de la comèdia, amics de professió, diuen que és molt gust venir a actuar a Osona perquè amb els anys, i modèstia a part, entenc que una petita part és gràcies a la feina que he anat fent jo amb altra gent per allà, que hem anat fent que la gent s'acostumi a la comèdia. Uh-huh. Vull dir que hi ha un codi de la comèdia.
1: I tant.
0: I ja fa anys que anem portant còmics allà, ara ja hem obert un microobert de comèdia, i la gent es comença
2: a Vic?
0: A envalentonar, sí.
2: A on és això? Perquè ho sàpiga
0: això
2: el personal.
0: Això ho fem al casino de Vic, i es diu Carn del Perol, i ho estem fent cada 4 mesos, hem fet 3 edicions, però està molt bé. Lo guapo que passa a comarques és que a Barcelona, quan tu vas fer un microobert, et donen una raconada de bar, i allà ens deixen una sala modernista, al casino de Vic. És flipant, i que van allà 80 persones, els últims cops hi havia 120 persones tirada per terra que no hi cabien, perquè hi ha una mica de... La gent té ganes que passin coses, i quan passen coses que més o menys molen, i ara la gent és com gent de l'entorn que no havien pujat de gaire escenari, s'estan envalentonant a pujar, i això és molt xulo.
2: Vau fer la tercera edició ara fa res, no?
0: Sí,
2: ara ho fa
0: bé,
2: pel que estic llegint, i congratulem-nos que aquestes coses estiguin passant lluny de Barcelona. L'altre dia parlava també amb gent de Sant Feliu de Guíxols, que també estan muntant els seus especials,
0: correcte,
2: els seus festivals, passen moltes coses al territori, a Catalunya, sí. Arreu de Catalunya.
0: Sí. Dir territori és com si juguéssim a l'Age of Empires, no diguem territori. Arreu del país.
2: O un western, el dia que va venir en Peyu, dèiem, eh? És com un western, això, sí, sí.
3: Que, justament et volia preguntar, Godai, si sempre amb... Ara parles com dels teus inicis, no?, com en un centre social ocupat, a la Festa Major, tal...
0: No era ocupat, però...
3: Ai, perdó, he donat per suposat que era ocupat.
0: Donava totes les vibes d'ocupat, però es pagava un lloguer irrisori, era un taller abandonat.
3: Un centre social, tal...
0: Sí, sí.
3: Creus que la penya de Vic sempre heu hagut de començar per allà perquè arribar com al centralisme i a les coses que passen a Barcelona és complicat?
0: És que nosaltres... O sigui, per exemple, és diferent, per exemple, la música amb la comèdia. Amb la comèdia el boom ha patat a ciutat, aquí a Barcelona, sí. I llavors sí que hi ha molta tirada, la gent va veient què està passant a ciutat, diguéssim, i llavors... o la gent baixa aquí o hi ha demanda que pugi cap allà, però amb la música ha passat molt al revés, perquè allà tenim, això és la meva teoria, com que als anys 70 i 80 va haver-hi un boom de la indústria porcina, i llavors va haver-hi monopolització d'aquest sector, hi ha moltes cases de pagès que van deixar corts de porcs buides. Si parleu amb la gran majoria de grups que ho han petat de música d'Osona, han començat assajant en corts de porcs.
2: Molt bé a venir.
0: Perquè és un espai, perquè passin coses culturals, es necessita un espai físic, i nosaltres el tenim espais més o menys lliures, perquè allà et deien, si tu vols agafar aquesta cort de porcs, et deia el de la casa, i pagues 4 xavos, o ni això, ho mantens una mica net, i tens un espai on te passin coses, i a ciutat crec que... molt ràpidament és més prohibitiu accedir a espais.
2: Sí, sí, sí. Ho fèiem, Els que havíem tingut grups, ho fèiem. Teníem granges de senyors que llogaven les granges per allà als voltants, i ben aviat això es va acabar. I llavors te n'havies d'anar a un buc d'assaig que no té cap mena de personalitat ni res, no?
0: Clar, i penso...
3: Que és car, que l'has de compartir amb 3 grups més...
2: Efectivament, que tens presses, que no pots dir... Bueno, doncs mira, saps què? Una horeta més, no?
0: Clar, la gent de la meva quinta, quan començaven a fer grups, els feien amb 14-15 anys, quan començaves a agafar instruments amb 14-15 anys, que has de poder pagar un buc d'assaig. Has de poder tenir un local amb espai que no molestis els veïns, que puguis enxufar guitarres i posar-hi una bateria.
2: Si molestar els veïns també està bé.
0: També està una...
2: Sí. Els 14-15 anys ve molt de gust molestar.
0: Ve molt de gust.
3: Bueno, i els 30 i pico i els 40 també, jo crec.
2: Bueno, jo ara amb els 40 que tinc, que m'ha posat en Godai, em ve menys de gust molestar els veïns perquè... Oh, sorpresa, els veïns sóc jo. Escolta, sé que als 30 anys, ara em fa 10,
0: sí,
2: gairebé 10,
0: sí,
2: descobreixes el soterrani i descobreixes gent com la Maria Rovira, a.k.a. Oi Sherman, en Roger Peláez, cuidado, un Roger, etcètera, tota la tropa d'allà. Clar, tu vas com tard, diguéssim. T'enganxes com tard, això. O no?
0: Sí,
2: tu consideres que la teva carrera com a còmic és un work in progress, quan aquesta gent potser ja havia pensat abans... La Charlie P, per exemple, no? Ja havia pensat... La Charlie havia fet les seves coses en 20 anys.
0: Ja, la Charlie és un fenomen
2: a part. Sí.
0: Però jo conec la gent del soterrani quan estan començant, conec a la Oye, que ve a fer un bolo a Vic i que no li va gaire bé, pobra.
2: Ah, no, eh?
0: I... zero culpa seva, era perquè la gent no estava acostumada a escoltar comèdia en un format que no fos el Club de la Comèdia.
2: És que veníem d'aquí.
0: Clar, veníem d'aquí, que és el referents que teníem. Llavors, paral·lelament, aquí en un festival a Barna, no em recordo com es deia, una cosa que feien uns punkis,

0: i intel·lectuals a Gràcia, no me recordo com es deia, en un ateneu, és igual, conec en Roger Peláez, i sí. Paral·lelament els dos em diuen, mira, ja estan muntant una cosa que es diu el Soterrani.
1: Val, val,
0: bueno, sí, la Maria sí. Estava a dintre, en Roger no, em va dir, aquesta gent que actuen en català, vés-ho a provar allà. I és quan descobreixo aquest mundillo, i per exemple, baixo a un microobert aquí a Barcelona, i jo no sabia que era un microobert, i vaig anar allà amb les meves millors mudes, diguéssim, amb els meus millors textos, i hi havia taquilla inversa, i quan es va acabar vaig dir, com ens ho repartim? I em van dir, no, això ens ho quedem els de l'organització, i vaig pensar, però que lladres, però perquè no en tenia com microobert, és un gimnàs pels còmics, i que sí. Vas allà a provar per primer cop, però perquè m'havien dit, no, vés allà, és el primer lloc d'entrar a Barcelona a provar coses.
2: Però, ara faig l'advocada del diable, eh? No hagués estat guai que es dividís entre els artistes que haguéssiu pujat a l'escenari?
1: Clar, però s'ha d'aguantar també la festa, eh? I el Sarau, vull dir, el projecte.
0: Ja, però podríem ser 10 euros, eh? Per cap, no ho sé, no ho sé, perquè no sé
2: bueno,
0: què es va
2: però encara que sigui simbòlic per dir, escolta, fer humor és cultura i la cultura es paga.
1: Sí.
0: Sí.
2: Clar, però...
0: Poder sí, però jo no coneixia el concepte d'un microobert i, per tant, jo també no sabia on em posava. I vaig anar allà un parell de cops i llavors em sembla que un dia allà hi havia en Magí, diria, sí. I que els hi va dir els del Soterrani, tu, aquest ja té fusta per venir a actuar algun dia. I, i llavors vaig estar anant-hi uns quants cops al Soterrani, no sé, 7, 8, 9...
1: Et pagaven en cerveses, ni que sigui, això sí.
0: Soterrani amb cerveses i, sí. I moneda de curs legal.
1: I moneda de curs legal.
0: Sí, està. Sí, sí.
1: Meravellós. Sí. Escolta, començarem a desgranar els convidats que passaran per aquest programa. Avui entrevistem Godai García, però hi ha molta més gent, Godai, perquè tu no ho saps, però aquest...
2: Aquest programa és una capsa de sorpresa.
1: Efectivament, gràcies, Mariona. Ho hem d'afinar més, això, eh? Però ja ens ho comencem a saber molt bé, sí, perquè sí, ho diem sí. Cada dia. Llavors, hem parlat amb persones que et coneixen...
0: Yep.
1: I tu no ho saps. I són persones que t'estimen
0: no
1: molt.
0: No sé que em coneixen?
1: No, sí, no saps que hem parlat amb ells i elles.
2: Policia 198.
1: Pues, sí, sí. Primer, deixarem que un músic que ens agrada molt, que per mi és el gran hereu del Roger Mas, digui la seva sobre el seu moment de pausa.
3: Hola, sóc en Guillem Remissa i el meu moment de pausa sol ser... Té el camí dels Pous, el que és un camí que hi ha al costat del riu Ter, a Roda de Ter, i jo em solo parar aquí, jo ara estic vivint a l'Esquirol, i en el trajecte de l'Esquirol a Vic, o a l'inversa, doncs haig de passar per Roda, i molts cops em paro al costat del riu, i res, faig aquest camí, que hi solo tardar una mitja horeta, anar i tornar, però al costat del riu, vaig pensant en totes les coses que tinc per fer... si fa falta envio notes d'àudio i després pujo al cotxe i vaig cap on haig d'anar. Però aquest rato ja m'ha servit com per descomprimir i per posar-me a lloc una miqueta.

0: Aquesta veu que gasta en Guillem Remisa és
1: profunda,
0: és molt fort, això. Per això deia hereu d'en Roger Mas,
1: sí.
0: Perquè ens importa molt. Per cert, havia sigut raper en Guillem Remisa?
1: Sí.
0: Oi que sí, que va començar fent rap?
1: Sí, va, no, jo el vaig conèixer fent rap.
0: Jo no ho entenc, això. Vull dir que de sobte es passa a ser cantautor, però...
1: Sí.
2: Ja que generalment és una mica al revés, no?
0: Un cantautor que acaba fent rap.
2: Sí, com que es va posant...
0: Es va posant urban.
2: Sí.
0: És que m'estic imaginant Roger Mas rapejant ara, de sobte, i em vol el cap.
2: Que està pensant en Ferran Palau rapejant.
0: Ah, bueno, sí, de veritat.
1: En Drexler també fa aquestes coses que posa com uns beats mínimals i fa un spoken word allà sobre.
0: Mariona, tinc una pregunta per tu.
2: Oi.
0: Tu que has conegut avui en Galdric, en Godoy García, oi que té pinta de caure bé a tothom?
2: Sí.
0: Per què? No sé per què, però és aquestes persones que sembla que són tota l'estona bona gent, que acaben bé a tothom, que no es guanyen amics.
2: Però és que hi ha una cosa que és molt, molt de ciutat, que és que la gent de Vic sou molt simpàtics.
1: Oh, sí. Gràcies. La resta de zona no ho pensa, perquè com que som la capital, ens odien molt.
0: Sí, els de Manlleu, bueno. Què t'anava a dir? Que hi ha gent que et troba coses fosques a la vida, també. Que? I ara en ve una, que et treu coses fosques. De la teva personalitat.
1: Bé. Molt bé, molt
0: I
1: bé.
0: I aquesta persona que et treu coses fosques és el mateix Guillem Remisa.
1: Ah.
3: Hola, Albert i companyia. Avui teniu en Godoy García aquí i a mi m'agradaria explicar-vos en algunes coses. En Godoy García és una persona extremadament intel·ligent, és molt sensible i un amant de la natura absolut. I té mil coses bones, vull dir, és molt feminista, és sempre vetlla pels drets socials i tot això, però també té un cantó fosc. Aquest és a mi el que m'interessaria donar a conèixer avui aquí, perquè ja n'hi ha prou de que caigui bé a tothom aquest tio i que ningú sàpiga, bueno, el que amaga realment, no? A mi m'agradaria que us parlés de la seva capacitat per treure la navalla i enfrontar-se dialècticament a qualsevol persona. És una faceta que no la treu gaire, però, en fi, volia que, si ell pot, us en parli una miqueta. I també m'agradaria que us parlés del concepte fer cuixetes, que últimament m'està explicant que li passa això sovint i bueno, crec que és interessant que ho comenti. Va, doncs, això seria tot. Que vagi molt bé.
0: A veure. Guerres dialèctiques. Comencem per aquí, el fer cuixetes. Ja en parlarem i crec que hauríem de trucar ara mateix en Magí García per parlar amb ell, eh? Però bueno, digues.
1: No, en Guillem Remisa és un gran amic meu i m'agrada molt correlar-lo dialectalment, perquè és una persona taxativa. Sempre és com, això està bé, aquest és un vengut, això és una merda, això ha mort amb aquesta idea. I no hi ha matisos. I m'agrada molt jugar amb ell a correlar-lo, perquè moltes vegades s'ho mereix. Ell em fa una màxima i es pensa que amb tothom sóc així, però sóc així amb ell. Potser perquè és molt amic meu.
0: Sí, això ens han dit. I pel que fa a les cuixetes?
1: Cuixetes és una cosa que l'estic desenvolupant ara com a concepte i que està sortint nova a la meva vida, és... em faig gran. I o sigui, ara, aquesta cosa que els castellans diuen de pegar una vieja,
0: sí.
1: De cop que t'envelleixes, saps? Que t'arrugues com una pansa. Jo ara aquests últims anys és com, uah, per què em canso tant? I per què... jo proposo als meus amics d'anar a fer birres i... Sí. Jo ho proposo, i un cop sóc allà a la terrassa, faig una canyeta, pico unes braves, i ja m'aniria a casa, i ho noto com les cuixes, de que tenso les cuixes de... Estic incòmode, i això em dic fer cuixetes.
0: Tens cuques, que diuen a casa meva. Jo, la meva família política, tenen cuques, que no se saben estar a una taula asseguts molta estona.
1: No, i això m'ha passat sempre, però ara és perquè ja vull anar a estirar-me.
0: És perquè vols anar a casa a geure.
1: Sí, estic incòmode, a partir de certa hora de la nit ja és... necessito descansar.
2: Sí, és mandra vital.
1: Sí.
2: Com de dir... Què faig aquí?
1: I em faig molta ràbia, perquè penso... En quin moment vam decidir que seríem així?
0: Godoy, o Galdric, estàs a punt de fer 40 anys, tot just. No fotis.
1: Ja, però m'ha passat això, que cada pal aguanti la seva bandera. Saps?
2: Però jo m'estic cansada des dels 22.
1: Doncs jo ara faig cuixetes al vespre, a vegades.
0: Va.
1: I en Guillem ja m'ho veu. Jo estic allà, i diu, què, en fem un altre? I jo no dic res, i diu, què, fas cuixetes? I vol dir que ja m'estic per marxar.
0: Concepte, ens quedem...
2: Fer cuixetes.
0: Ens quedem al concepte de fer cuixetes. Posem-hi una cançó, que encara no hem posat música que li agrada a Godoy García.
1: Ho ha posat en Guillem, que m'ha agradat
0: molt. Ho ha posat en Guillem Remisa, sí, però... I això que sona?
1: Buah, tio.
0: Sí, eh? Disco de padre, eh? que diu, que deia no sé qui.
1: Ja, ja, ja.
0: Sí, sí, absolutament. Disc de pare absolut, Simon and Garfunkel.
1: Buah, tio, Sigrun and Garbanzel, que deia en Pep Sala. Veieu que deia això.
0: I també hi havia els... com es deia el grup? Increïble grup. No sé on eren. Don Simon i Telefunken. Sabeu aquest grup?
1: No.
0: Increïbles. Què, aquest grup, per tu?
1: Bueno... I passa aquesta cosa, que la música que has escoltat d'adolescent no es pot racionalitzar. O sigui, mai tornaràs a emocionar-te tant, o a mi m'ha passat. Mai cap música et tocarà tant la fibra com aquella que et va tocar la fibra quan descobries la música en la teva etapa adolescent.
0: Sí, sí.
1: I jo estic descobrint músiques i dic, uah, això mola molt, però quan escolto això que ho escoltava amb 14 o 15 anys, ja em diràs, nen, un xaval de 15 anys escoltava això.
0: Ja, ja, ja.
1: Vull dir, però em va emocionar en aquell moment i continua flipant a dia d'avui. És espectacular. Més pel Simon que Garfunkel, ja t'ho diré també.
0: Val. Sí, a mi també. Graceland.
1: Buah.
0: Graceland, quin disco, eh?
1: Buah, és increïble.
0: El posem o no, Graceland?
1: Posem Graceland.
0: Posem... Va, en busco una, de sí. Graceland. Fem la publi, Dani, que busco Graceland. És que ens ha vingut de gust aquí parlar de discos de senyors
2: grans. De senyoros.
0: Però ara venim amb Graceland de Paul Simon, fins ara. Sí.
4: Fes una pausa. Cada dia, de 2 a 3 del migdia, a ICAT. Pausa. Els millors moments a ICAT.
0: Són 2:45 del migdia. Som aquí a pausa, compartint una hora amb en Godai García, humorista preferit de la vida, ara mateix.
1: Avui
0: ets el nostre humorista preferit.
1: Gràcies.
0: El dia que vingui, no sé, el Magí, doncs ja li direm a ell.
1: Sí,
0: no,
1: ja,
0: no, Magí no, que
2: no, perquè ja ha vingut.
0: Molt passat. Us hem promès una cosa, oients, que és amb Paul Simon, des de, amb un disc que, a més, va servir de... Posa'l, Dani. Mira. Sí, m'encanta. Va ser un disc superpolític en el moment, perquè estava fet a Sud-àfrica,
1: sí,
0: durant l'apartheid, amb músics negres, un blanc que se van allà, Paul Simon,
1: sí, sí, sí,
0: a fer això. I va ser un disc que va aixecar polseguera i ens ha quedat aquí a la memòria. És que guapo que és.
1: És que és guapíssim. Em sembla que el tio va enregistrar... va gravar moltes coses, se'n va anar a Nova York i ho va tenir molt temps parat i no ho veia clar. I llavors va agafar totes les gravacions i va començar a gravar a l'estudi a Nova York sobre del que havia fet. Hi ha un mashup d'Occident amb Àfrica molt guapo.
0: Sí, sí, escolteu, eh?

0: Quina meravella, Graceland de Paul Simon, Mariona. És un disc.
1: Descobriment d'avui.
0: El llancem aquí. Escolta'm, ja que no té res a veure, però parlem de la teva faceta com a pagès en el moment en què te vas posar, que et vas posar a treballar al camp. Sí, abans ho apuntàvem. Sí. Jo sé també que tu no vens de família pagès.
2: No, en absolut.
0: És a dir, que tant en la comèdia com en això has anat aprenent els oficis allà in progress.
2: Sí. A veure, sí. No m'hi havia fixat.
0: Té com, un paral·lelisme guapo que m'interessa, perquè això dels oficis convindrem que avui en dia és una cosa que s'ha perdut.
2: Sí.
0: Jo tens un màster en Caldric, ja saps.
2: Sí, mira, però sí, no he hagut de posar... Amb la comèdia he hagut de posar més esforç que amb l'altre, perquè amb lo de pagès hi havia una passió tan bèstia...
0: Tot cridava.
2: Amb sí, eh? Com diuen els avis, em llamava.
0: Et llamava, eh?
2: Em llamava fort, això.
0: Però, escolta, tu venies de família zero connectada amb la pagesia.
2: Zero, no, els meus avis eren de pagès.
0: Vale.
2: Però, bueno, és que tothom té... Vull dir, sí, que si tirem enrere...
1: Ja, que si tires enrere, tothom ve de pagès.
2: Sí, tots venim de meves. Saps què vull dir? Que, clar, ja no van passats convertits amb tothom.
0: Sí, sí.
2: Però, bueno, clar, jo vaig... encara tenia una realitat molt propera, i que vull dir que quan el moment en què em va començar a interessar em va ser relativament fàcil poder aprendre coses, anar a treballar en cases de pagès més o menys petites i aprendre encara maneres de fer una mica tradicionals i rescatar moltes coses que em van interessar d'aquesta cosa pagesa tradicional, perquè avui en dia... La pagesia és una cosa, com tot, superindustrialitzada i que s'està menjant quatre cabrons.
1: Albert.
0: Ja estic traient unes... puc menjar una mandarina?
2: Pots menjar-te una mandarina.
0: És que és d'un lloc que les he comprat, ara, fa una estona, que tenen uns prestatges així de fusta. És tot com molt de... Sembla molt... Com molt
1: de disseny.
0: Com molt natural tot, no? Perquè són prestatges de fusta. Es diu origen. Té un origen... Sembla que la fruita és d'origen proper, de quilòmetre zero, deu ser o algo... Què? Puc menjar una o et faria molta ràbia?
2: Ah, no, menja.
0: No, sí? Sí. No, tampoc estic en directe, eh? Com ho viuen, això? Tens contacte encara amb pagesos i amb el gremi?
2: Sí? 100%.
0: Com ho viuen tot això? Em va parlar, mira, amb en Peyu, un altre humorista que ens ve des de... En aquest cas, des de... No, Osona, també, no?
2: Sí, clar, i tant.
0: Sí, dos osonencs.
2: Sí, sí, jo he vist que Santa Eulàlia de Riuprimer, ell viu a... amb cotxe estem a 10 minuts
0: vale.
2: Casa de l'altre.
0: Ja ens ho deia, ell estava preocupadíssim, veia que mentre Mercosur avança per una banda la pagesia d'aquí doncs no té res a fer.
2: Puc parlar.
0: Pots dir el que vulguis.
1: Sí.
0: Vale. Jo menjo la mandarina.
2: Sí, l'important és no aneu al Mercadona ni compreu a casa de Tarradellas aquestes coses, llavors han de comprar les botigues petites de tota la vida i en la mesura que es pugui comprar els productors de proximitat o si més no comprar productes de temporada que ja és molt, com ara aquestes mandarines que ja és final de temporada, em sembla, però encara en surten de bones.
0: Sí, aquí.
2: En surten de bones.
0: L'altre dia te'n recordes que vaig portar a Síndria de sobte
1: que feien la pinta
0: que era l'única cosa que tenia una mica de color allà dintre, que era així de greu, eh? Però escolta'm una cosa, has dit això d'aquestes pizzas famoses que molta gent
2: sent
0: els divendres i el fuet, no?
2: Sí.
0: Que no donen molta riquesa al territori. Territori, torna-hi.
2: Quina pregunta més tendenciosa, no? Donen pasta, però és l'única cosa que donen el dia en què el mercat decideixi que és més barat engreixar porcs a Indochina, doncs la indústria s'anirà allà i aquí ens quedarem amb zero cultura pagesa, perquè tota la gent que ara es dedica al sector com en qualsevol procés d'industrialització s'han especialitzat en una sola cosa, o sigui, ara els pagesos, la gran majoria, cada cop saben fer només una cosa, que és o engreixar porcs, o portar tractors, o portar les cubes amb els purins, aquestes coses, i deixen de saber fer tot el procés de produir els aliments i diversificar les produccions, i aquests tios s'hauran fotut rics, els grans magnates aquests, i el que estan fent mentrestant és buidar els aqüífers, contaminar les aigües subterrànies que tenim, que és una cosa que l'estem pagant entre tots, i diuen, però clar, feu amb el menjar del... Estan produint el menjar de la gent. Bueno, estan produint un porc que l'estan exportant. Llavors, són unes empreses que, en nom d'aquesta cosa que avui en dia el país tenim molt idolatrada, i que ha de ser-ho, que és la pagesia, en nom d'això hi ha quatre lobbies aquí davant que ens estan venent, com diu, com deien Quim i Portet, tenim un país vençut pel davant i pel darrere.
0: I
2: és això, i tenim...
0: Quan diem vençut, Galdric,
2: sí.
0: La porta, l'escletxa d'esperança està ben tancada, eh? Quan diem vençut, és que ja estem, eh?
2: Vale, jo no, jo sé que...
0: Tu no?
2: No, jo tinc esperança, sí, eh? Perquè quan tot se'n vagi a la merda, quan no... quan peti la humanitat i no quedin ni els líquens de les teulades, hi haurà algú que seguirà. És a dir, tots els valors que nosaltres posem per davant sempre són des del punt de vista dels humans. El que a nosaltres ens interessa, no? És que ara em posaré una mica espès, però nosaltres... A vegades ens agrada defensar coses que nosaltres trobem boniques, saps? Les floretes i la biodiversitat, però tampoc sabem molt bé què hi ha aquí darrere. I si un dia desapareix tot i queden només pedres, la natura dirà, doncs, pedres, seguim amb lo de les pedres.
0: Ja va passar.
2: Que érem només pedres, sí, durant milions d'anys va haver-hi només pedres.
0: No, però durant la pandèmia va passar, no?, que la natura va anar fent.
2: Sí, i que ens estem carregant la biodiversitat. I és una cosa que ho hauríem de protegir perquè ens va bé a nosaltres, també. Però si un dia peta tot, la natura tornarà a fer la seva.
0: Les coses seguiran creixent.
2: Les coses creixen, exacte.
0: Bumba, aquí...
1: Que ben enllaçat, a
2: molt bé, molt bé. Es nota que...
0: Són anys,
2: no? Molt bé.
0: Va, tinc vergonya. Les coses que creixen és un projecte que heu de seguir, perquè són una sèrie de vídeos divulgatius.
2: Correcte.
0: Que fa aquest senyor i... una persona excel·lent que es diu Anna Bussanya.
2: Correcte.
0: Tu i l'Anna teniu aquest projecte ja des de fa, què, unes quantes temporades llargues?
2: Ara ja
0: no?
2: Farà, vam començar de manera amateur fa 6 primaveres, sí, i de manera...
1: És tan hippie comptar les coses en primavera.
2: Sí, perquè vam començar en primavera, ja.
0: Ara anirem, a lo hippie. Ara anirem a lo hippie, sí.
2: Si vols te conto un trimestre.
0: Amb IVA
2: és trimestre. No, perquè vam començar una primavera. Vale. Vam començar a la pandèmia, quan ens vam tancar i... No sé si ho sabeu, però la gent de poble, quan ens van...
1: Podíem,
2: o sigui, a darrere casa i teníem quilòmetres de bosc. I
0: és que són els millors.
2: Sortíem.
0: Són més llestos.
2: Una mica.
0: Fins a puta.
2: I vam començar a sortir a fer vídeos. A darrere casa. No contaminàvem a ningú.
0: És que ràbia que feu, tio.
2: I...
0: De veritat, perquè és que tu, Mariona, jo no sé on eres, però és que jo no tenia ni un trist balcó a casa.
1: Jo és que tenia balconet.
0: Tu tenies balconet. Sortíeu al bosc, eh?
2: Clar, jo en línia recta devia tenir... 35 quilòmetres fins a la vall d'en Bas, que era el següent lloc habitat, com qui diu, saps què vull dir? Sortíem una mica.
0: Hòstia, feia excursions de 3 hores.
2: I allà
0: no?
2: vam començar a fer aquests vídeos de divulgació de la natura en clau d'humor. I ara fa 4 anys que ho hem semi-professionalitzat. Això vol dir que cobrem una mica de pasta perquè funciona amb micromecenatge.
0: I val la pena posar-hi la pasta.
2: I val la pena, exacte, estimats oients, val la pena que aneu, primer de tot, a veure el canal de YouTube de Les Coses que Creixen, i si us interessa i voleu que continuï aquest projecte fora dels mitjans convencionals, ara estem un d'ells, però no passa res, tot suma a l'hora de fer país, ho fem a través de la plataforma aixeta.cat.
0: L'aixeta molen.
2: Sí,
0: sempre ens han caigut bé.
2: Són el nostre Patreon.
0: Són el vostre Patreon.
1: I si algun gran mitjà us volgués comprar el format, acceptaríeu? És una cosa que voleu tenir una mica així...
2: Jo crec que ara ja acceptaria.
1: Ja.
2: Perquè, o sigui, hi ha una part molt guai de la llibertat, que és que a vegades tinc ganes de cagar-me en fexa i en dessa. I segur que, per A o per B, si estigués o venguéssim a la corpo, jo pensaria, ai... Poder ser jo mateixa que em censuraria.
0: Sí.
2: O
0: qui ho patrocina, això, no? De sobte, t'imagines?
2: Sí, o a nivell de codi. Si jo tinc ganes de fer aquests vídeos, per exemple, estem parlant de plantes. Cada vídeo... Però un dia vam voler fer un concurs amb el Poni Pissador d'endevinar sons d'ocells. Tenim un... Vam fer eufòria, com el que feia...
0: Doncs
2: vam
0: fer ocells.
2: Exacte, vam fer una cosa d'ocells, que és eufòria. Vam fer un joc de paraules que a ells els agrada molt. Clar, i a nivell de format, potser, si ho venguéssim, ens dirien, home, però això surt una mica de la línia, tal. Ara tenim molta llibertat. La putadeta és que no cobrem gaire pasta just per poder-nos anar mantenint, i estem cobrant per sota de preu de mercat, digues.
0: A risc, sí, el poni. A risc de jo, o sigui, tirar-me pedres, saps, què fem aquí, a la meva pròpia taulada, ara el que faré perquè tenim molta, molta cosa per emetre encara, és fer un missatge al ponipissador.
1: Ai, sí.
0: Perquè encara patim més i arribem més escanyats al final dels senyals horaris.
2: Està molt bé.
0: Ponis, amics, com esteu? Som aquí amb en Godai García, si vols saludar, Godai.
2: Hola, guapures, què tal? Sí. Us saluda.
0: Escolta, si algú de vosaltres vol fer una nota de veu explicant aquest concurs que vau fer d'Eufòria, seria meravellós que ens expliquéssiu alguna anècdota o alguna història al respecte. Un petó, nota de veu abans de les 3. Vull dir, avui us dono menys temps que mai. Adéu, adéu. Llavors,
1: Un ratet, els has donat un ratet. Sí.
2: Funcioneu així, en aquest programa?
0: No, no, s'ha fet la feina abans.
2: Però també funcioneu
0: també així. Funcionem així.
2: Ho trobo molt libèrrim, em sembla fantàstic.
0: Però abans...
2: La gent del Poni, són una gent mega lliure.
0: Increïbles. Abans, Godai García, hem parlat amb gent, com t'he dit. I aquesta persona és la veu en off de les coses que creixen. Es diu Anna Butsanya.
3: Hola, bon dia. Vinc a parlar de les coses que creixen, que és un projecte que ja fa uns anys que dura, que tant de bo duri molts anys, que m'estimo moltíssim i amb el qual, ai, gaudeixo moltíssim. Tant les gravacions com tot el retorn de tots els vídeos que s'han anat fent. Són uns vídeos fets amb tot l'amor del món i tota la intel·ligència. En Galdric té una capacitat per fer properes les plantes i el món de les plantes i donar-los un punt d'humanitat que és preciós. I res, anècdotes moltíssimes. A cada capítol em sembla que poden passar-hi coses estranyes. Des de trobar-nos parlant del boix amb ell vestit de mossèn, com parlar de l'herba fetgera destrossant un fetge enmig d'un bosc, ser insultat per un cotxe que passa dient-li hippie, vete a tu marge, parlant dels narcisos. Sempre fa molt riure. Jo ric moltíssim a l'hora de fer les gravacions i tant de bo sigui un projecte que duri molts i molts anys. I que si no l'heu vist, no sé què esteu esperant. Feu el favor de veure les coses que creixen. Si us plau, us ho diu la veu en off. Bona abraçada.
0: Quina pauassa que té l'Anna, Butsanya, sí. I això que la tenim encostipada.
2: Exacte, tot i que surt d'un refredat també té aquesta veu...
0: Va, mare de Déu.
2: Ara veig que em rodejo de gent que té bones veus, eh?
0: Sempre m'agrada la veu d'Anna, mi, eh?
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Sí, sí, i el Guillem Ramissa...
2: Per això.
0: I bé, els que vindran. Escolteu un fragment de les coses que creixen, l'últim episodi. Les coses que creixen.
2: Encara que sembli que la floració dels lliris de neu és un cas aïllat, hi ha molta gent que està pendent d'aquestes flors.
4: Gent?
2: Bueno, jo vull dir cuques. És que quan dic gent, vull dir individus, no? Transouns, personatges, no? Jo dic gent en el sentit ampli.
4: Tros de hippie. En el sentit ampli, eh?
0: Efectivament, tros de hippie.
2: Sí,
0: en el sentit
2: ampli. Ens ho diem nosaltres així, ja no fa falta que ens ho diguin els altres.
0: Jo ho he agafat i t'ho he dit tot el programa, però que sàpigues que era per això. Que era per això que ens deia fa una estona la Nabussanya, que aquí enviem un petó molt fort. Escolta, pot ser que et motivi la natura més que qualsevol altra cosa de la vida?
2: Crec que sí. Sí. No, crec que sí. Sí, és el més... No sé si us passa a vosaltres com... Hòstia, ara això que diré és molt decadent. A mesura que ens fem grans i cada cop és tot més pla.
0: Sí.
2: Saps què vull dir? O sigui, les experiències de quan comença de l'adolescència, de la primera joventut, que és l'única que hi ha de veritat, són experiències, sí, tant les coses boniques com els moments depressius, moments de trencament de relacions, etc, etc. I llavors tot es va tornant una mica més planer. Cosa que també s'agraeix perquè la rutina cada cop s'agraeix més una tranquil·litat a la vida.
0: Sí.
1: Sí, és que crec que amb l'edat agafes com una mena de suapollisme.
2: Sí.
1: Que és, potser és el anar fent coixetes, de dir...
2: Sí. Exacte, molt bé, es va fent com un coixetes intel·lectual. Però la natura és l'únic que em desperta aquests moments d'eufòria, de vibració, d'avui en dia, de dir... I íntima, per mi, saps? És una cosa, com deia en Roger Mas, mística domèstica, per mi.
0: Exacte. Però és una anomalia, perquè aquest programa, saps, que es diu Pausa,
2: sí,
0: i que té a veure molt amb justament això, amb recollir-nos i escoltar-nos i
2: sí,
0: no, deixar els mòbils per un moment, tot i que tinc el mòbil tot el rato a la mà, perquè m'està enviant un missatge que ara et diré qui és. I justament tu vens a parlar de la natura, que molta gent considera el seu lloc de pausa,
2: sí,
0: com un lloc de connexió i de flipar-se màxim, no? És al revés.
2: Ja, però...
0: Com diràs que el teu moment de pausa és Instagram?
2: No. Però per mi és les dues coses. És les dues coses. És una cosa... M'apassiona molt, hi ha molta... Cada cop hi estic veient més lectures a la natura, saps? Que vaig entenent més el que està passant. M'agrada molt llegir les dinàmiques internes dels ecosistemes, veure com es comporten els canvis d'estacions, bla, bla, bla, bla. I alhora em dona una calma, em dona una serenor, em recarrega piles, que és la cosa que representa que ens han de fer els moments de calma. No em desgasta, i suposo que això és el que ho convertiria en una pausa, però alhora ho visc amb emoció, amb excitació.
0: Sí. T'he de dir també que a la vegada això ho transmeteu a Les coses que creixen molt fortament, i per això en soc fan, que té aquest punt ASMR una miqueta, perquè ho feu com molt en blanc, sense sintonies, de fons i tal. És... Llavors, oients, escolteu-lo amb auricular, si podeu.
1: A vegades, la banda sonora de la natura...
0: Uah, és increïble, és increïble.
2: A mi em ratlla molt, per exemple, clar, l'algoritme ja s'ho sap, i em va posant molts vídeos de natura, i la gent tendeix a posar-hi músiques èpiques de pianets, i penso...
0: No cal,
2: tio, perquè a més li estàs... És tendenciós, li estàs donant una lectura que no té. O sigui, que hi hagi... un ocell allà que està construint un niu, ja és prou guapo, no cal que em posis música èpica per a relajar-se, saps? Yeah. De fons, perquè ho estàs humanitzant, no fa falta. Sí, això.
0: Parlant de música de fons, això que està entrant, no sé si ho detectes. Estem d'enhorabona perquè aquest senyor ha reunit el seu grup.
2: No sé qui és ara.
0: El grup es diu Nyandú.
2: Ah! Sí. Ja.
0: És en Ferran Oriols, en Nyandú de Nyandú.
2: Ha reunit el seu grup,
0: sí, faran uns concerts, 5 concerts faran Nyandú.
2: M'ho van dir aquest cap de setmana i m'ho vaig sentir com així.
0: És una cosa que ens fa molta il·lusió, escolteu-la d'en Ferran Oriols, que és increïble.

0: de tant ensenyar els ous, se'ls quedarà la guilla.
1: És que es mou en Ferran, en Nando.
2: Sí,
1: ja en du bé d'aquí. Va fer un disc en solitari que és sensacional. Jo crec que hi ha molts fans que estan esperant la castanya pop que gasten amb Nyandú, que és un grup boníssim. T'anava a dir una cosa, saps que estan mirant el mòbil perquè estàvem rebent missatges, i això de Pony Pissador. Estava rebent missatges d'ell, també, però que sé que ets molt fan. I no ens ha pogut no ens han pogut enviar nota de veu perquè diu que està a l'escola, ell sí. És profe, diu sessió d'avaluació. Diu, dona-li records i digue-li que hem parlat i que el saludo. Heu parlat?
2: Sí.
1: Val. Què vol dir? Que heu parlat quan, avui?
2: Però aquí, en Ferran, això?
1: En Ferran, sí.
2: Sí, bueno, sí, ens coneixem.
1: Ah, us coneixíeu. Jo sí. Pensava que no. Pensava que eres purament fan.
2: No, les dues coses.
1: Les dues coses. També sou amics. Fan, també sí. Sou amics.
2: Sí.
1: Ah, meu, jo que et volia aquí sorprendre, home.
2: Hòstia, és que a més té una cosa, en Ferran, a més de la sensibilitat que té i de que té una trempera molt guapa a l'hora de tocar, té una cosa que a mi també m'agrada molt fer, que és unes ganes de preservar una manera de parlar molt concreta. Ell va recuperant la manera de parlar del seu entorn. Ell és fill del Lluçanès.
1: Sí.
2: I que sempre que ens trobem és com... tinc una paraula que t'agradarà molt. Que
1: sí, no? Era...
2: Sí, som traficants de... Deia... Què em deia, per exemple, el... arrebassegar. Però fa servir aquesta paraula, arrebassegar. Dic, no, però ja me l'apunto.
1: Què vol dir,
2: arrebassegar? Arrebassegar, un lloc on hi ha molta herba alta, que... Un arrebassegar, aquí aquest arrebassegar, i avui ha d'engegar-hi aquí uns cavalls perquè hi ha un arrebassegar molt gran, per exemple.
1: M'encanta. Mira, ahir venia la Montse Virgili, amb qui parlàvem dels parlars, en aquest cas de Miravet i de Tarragona, d'aquests idiolectes i tal, i són importants. Per tant, dos dies consecutius defensant-ho. Hem d'avançar i hem de parlar de la vostra via, de la vostra carretera favorita, que és l'eix transversal.
2: The best one.
1: Good eye. Quantes vegades has atrevessat l'eix transversal?
2: Buah, moltes. Jo a vegades faig volta... Prefereixo conduir més, però per l'eix transversal, que no pas per les carreteres que teniu aquí baix. Perquè... No, perquè no hi ha cotxes a l'eix transversal, només hi ha camions de porcs de tant en tant.
1: És veritat que s'hi va còmode, eh?
2: Clar, jo puc... sí, o sigui, jo m'agrada conduir per carreteres secundàries, odio conduir a llocs on s'embussen a la mínima.
1: Sí.
2: No, i més enllà d'això, l'eix transversal és una carretera que travessa... les ruralitats de més amunt, diguéssim.
1: Què t'anava a dir? Un camió de porcs, quan vas conduint, saps allò que d'alguna manera hi ha un moment en què...
3: A mi em fa por.
1: Vas amb velocitats més o menys paral·leles i el tens al costat una bona estona.
2: Sí.
1: Vindria a representar la tristor màxima?
2: Sí, allò és molt dur, eh?
1: És molt dur de veure.
2: Allò és
1: quan
2: molt,
1: et quedes una estona allà...
2: Molt dur de veure.
1: Saps?
2: Sí. Doncs,
1: què ens ha passat?
2: Doncs, què ens ha passat? La desensibilització que ens porta la... el capitalisme, la industrialització del mercat, vaja, l'Iva Comèdia, doncs us he fotut un gerro d'aigua freda.
1: Hem de deixar de perseguir animals, ja, i ja. O hem de fer d'una altra manera?
2: Hem de fer d'una altra manera. És que ara obriríem un altre meló.
1: No l'obrim... Bé, un meló no, un meló no.
2: No, és temps de mandarines.
1: Porc obriríem.
2: Exacte, sí.
1: O és temps de mandarines. L'altra cosa, temporalitats importants. Tinguem-les en compte. No compreu síndria al gener, vale?
3: Sí, correcte. Però mira, això, en Godai segur que ens ho sap dir, que segur que les temporalitats han canviat, perquè amb aquest canvi climàtic, bueno, aquesta emergència climàtica,
2: segur
3: que s'estan allargant i escurçant d'una banda i de l'altra.
2: Sí, 100%. Clar, jo això, amb quasi 40 anys que tinc i diem 30 que fa que més o menys miro l'entorn, per dir alguna cosa, ja veig que han canviat moltes coses. N'hi ha que són degudes al daltabaix climàtic i d'altres perquè hi ha fluctuacions normals, que vull dir, no és estable. El de fora mai és estable, sempre hi ha moviments. Però sí, estan canviant moltes coses. Vull dir que ara aquest any que ha plogut i que ha nevat molt, està sent una cosa com, uah, això feia temps que no passava, però abans era lo normal. A la plana de Vic aquest any hem baixat a -7, -8, i això, però això era habitual quan jo era petit.
1: Ja.
2: Durant cada dia, durant moltes setmanes. Jugar...
1: Que nevés,
2: i sortia a petar vessals, a saltar els vessals i a trencar el gel. Era una cosa que es feia molt i ara no passa gairebé mai.
1: Sí. L'altra cosa és que si l'arbre us dona, no sé, cireres, doncs mengeu cireres quan us les doni, no?
2: Correcte.
1: Aquesta és una cosa important.
2: Això és una cosa...
1: La natura és sàvia per això, perquè t'ho dona quan t'ho dona. No...
2: I jo també sento que el meu cos demana molt més el que és de temporada. Vull dir, ara aquest temps tinc moltes més ganes de menjar amanides, saps? Que no pas a ple hivern, i a l'hivern tinc ganes de menjar coses molt més calòriques, etc.
1: 100%. Escolta, que ens queda poc temps i hem de parlar d'això d'eix transversal.
2: Exacte.
1: La setmana que ve, amb l'Alba Segarra...
2: Correcte.
1: Estreneu a l'Espai Texas de Barcelona aquest monòleg a dues veus, que és una cosa que pot
2: ser un diàleg, no?
1: És un xoc, no? Però és que és una mica això, és estenda per dues veus.
2: És estenda per dues veus. Estrenem un espectacle parlant una mica de les nostres pseudo-ruralitats, sí. Les nostres realitats de ser tots dos de pobles petits, jo de la Plana de Vic i ella de la Fuliola, d'un poblet petit de Sobretàrrega. I fem aquest monòleg de, aquest espectacle de monòleg a dues veus, on barregem blocs de comèdia de stand-up clàssic amb tiqui-taques, amb diàlegs entre els dos, també en format de comèdia.
1: És el moment de sentir un dels millors accents a Catalunya.
2: Buah!
1: Que és de per Targa, justament. D'on es diu que és ella?
2: La Fuliola. Això és un poblet, deu estar, no t'ho sabria dir, com 20 minuts llargs al nord de Targa.
3: Un ratet.
1: Alba Segarra.
2: Un ratet.
4: Hola, aquí l'Alba Segarra, l'altra part d'Eix Transversal. Re, Eix Transversal és aquest espectacle que estrenem en una setmana. Està a punt de sortir del forn. Encara no s'ha gratinat del tot el formatge, és important, però estic segura que quedarà gratinadet perfecte, igual que els macarrons aquells que et feia la padrina, aquells macarrons bons que són casa. I parlant de casa, bueno, el Godai també és una mica això, no? El Godai ha sigut treballar molt còmodament, treballar com sensació de llar de foc, amb olor d'hivern, que a mi m'agrada molt aquesta olor, perquè a part ho hem fet tot gairebé l'hivern. Per tant, ha sigut un company increïble. Ha sigut brutal passejar pel seu imaginari, que és com un bosc carregat d'idees i de, no sé, i de paraules estranyíssimes que a vegades penso se les està inventant, no, aquestes paraules? No sé. És impossible que existeixin tants pardals com diu. Bueno, ell diu que pardals no, que es diuen ocells. És que a sobre m'ha corregit ara que hi penso, saps? Tia puta. Bé, no puc dir paraulotes. Bé, doncs, carai, còrxolis. Bueno, més enllà des que es inventi una o les paraules, el que està clar és que Eix Transversal és un projecte que mos neix directe del cor i el posem a l'escenari, sigui quien sigui l'escenari. Començarem per Barcelona, que sempre és el que es fa, començar i fer-ho tot a Barcelona. Després esperem que sigui algo que pugui recórrer tot el territori català. Igual que un pardal, eh, Godai? Un plaer gegant.
1: Apa, un altre. Un pardal, eh?
2: Un pardal.
1: No n'hi diguis ocells, eh?
2: Va venir a casa i va dir, anàvem passant ocells allà fora, que tenim una menjadora, i estàvem amb l'Anna dient, oita, mira, un pica-soques blau, oita, la mallarenga carbonera, i deia, hòstia, és flipant com ho sabeu el nom de tots els pardals. És com, no són pardals, per això els estem dient pel seu nom.
1: A veure, un moment, estan passant moltes coses. Ens ha enviat un missatge una persona, que és la Charlie P, que no sé què et vol dir. No.
5: Hola, Godai, sóc la Charlie P. Escolta'm, que m'han demanat que venies avui aquí i que fes un àudio per tu. I dic, hòstia, per qui és el Godai? No me'n recordo. Tio, com et va? Estàs viu o què? Fa molt temps que no et veig. Godai, per on pares?
1: És el missatge menys celebratiu de la història. No?
2: Molt bé, molt bé. Però ho ha fet.
1: Què?
2: Però ha enviat el missatge.
1: Bueno,
2: però
1: li ha demanat la Mariona abans. Sí.
2: No, però que envies un missatge amb aquest to de... Hòstia, és veritat vam estar coincidint tot un temps.
1: I encara, en tinc un altre missatge per acabar el programa. Això és un no parar. El Poni Pissadora en respost. Però aquest el poso directament des del telèfon mòbil. A veure què diu. A Miqueles.
6: Doncs mira, una anècdota divertida és que nosaltres, a part de l'eufòria, ens venia molt de gust fer una segona edició que fos Eufòrbia, en honor a la planta Eufòrbia, coneguda per tothom. I ja està a que ens truquin per fer-ho, perquè creiem que hi ha molta gent que ho desitja. Feu un missatge als experts si esteu frisant per veure el programa Eufòrbia.
1: No sé què dius dels experts, perquè això es diu pausa, Miquel. El Miquel encara no sap que ja no estem els experts.
3: Bueno, a mi el que més m'ha fet gràcia és que s'ha fet molt de riure ell sol.
2: S'ha fet molta gràcia. I és el que tenen el Poni Pissador, quan veus, això és el mateix que passava amb en Rubianes. Quan veus que s'ho passava tan bé. Creant, deies, és que... genial.
1: Escolta, que hem de deixar aquí, que ve la gent del
3: Loft.
1: Quin dia estreneu?
2: Estrenem 17 de març a l'Espai Texas.
1: Sí.
2: Deuen quedar 20 entradetes encara.
1: Vale.
2: I llavors estarem a mig maig al Molino i anem voltant Sant Feliu de Guíxols, no sé si anem a Badalona, anem voltant per varis puestos.
1: Godai García, ja pots marxar, perquè mira aquella gent que són joves i tenen molta energia, no com tu, que ja amb 40 anys, mira.
2: Faig coixetes jo ja.
1: Godai, un plaer, tio, que vagi molt bé.
2: Una abraçada.
1: Adéu, adéu. Mariana, fins demà.
3: Fins demà.

La cançó que ens acompanyarà durant tot aquest estiu a ICAT, un dia qualsevol d'agost, amb Soc un bohemio. Què tal? Les 3:03, seguim en aquest perfil divendres amb De Pausa.

0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí Sona Nou amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9 Nota la veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant per fer això.
0: FM, App i 3Cat. A la meva esquerra. Remi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
4: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
5: Quan aquesta nit m'envolti, ja sortiré al carrer.
4: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Una de les veus més personals de la nova escena catalana, Jove Trai, que avui passarà pel Franja Electrònica, al Parc del Fòrum. Tenim més coses per compartir en aquesta tarda del divendres, 7 d'agost. Aquest és Javito.

0: think I might.
1: Vols saber tot el que passa al mes d'agost? A ICAT t'ho expliquem. Concerts, festivals, pel·lis, cicles, expos, cinema a la fresca. ICAT al dia, de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda. FM, app i 3CAT.
2: Com vas camuflar la intenció?
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderrocs.

Després d'un temps de silenci, estan treballant en noves cançons. Són Sabana des de Granollers, amb aquesta nova proposta musical titulada Bones Vistes. I així hem arribat a 3:15 de la tarda. Moment per Alessia Cara, My House.

0: Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, App i 3CAT.
2: Casa i el Sudan.
0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

un treball carregat de referències literàries i per si t'ho estaves preguntant, era la proposta de Fran Delgado com a Delgat. En tenim més i seguim a bon ritme amb Petit Ibèric.

Parla'm de bones vibracions. Aquí teníem la primera d'aquesta hora amb Guineta i amb Julieta, compartien el bota bota. Seguim endavant i al llarg d'aquesta hora també sentiràs Aquelia Isaya, Rigoberta Bandini, Amulet i ara...

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.
2: S'apagaren tantes veus.
0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és...
4: Quan el cel es torna negre.
3: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
4: Els veïns desemparats.
3: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Alhora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Les tenim enllestint un nou treball per aquesta tardor. Eren les Crapables. Ja amb ganes de cap de setmana ens soltava Mama Duixa amb la seva alegria. 4 minuts i 3 quarts de 5.

una altra peça emocional que ens arriba des de la Gran Bretanya amb Sky Newman. I avancem amb una altra de les apostes fetes a casa nostra. Són els Vitara i et portem cap a la fi del món.

0: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. I pujo al metro de nit. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

m'importa pas, però és difícil saber amb quina nova sortiràs. No m'ho facis cas, que perdo el compàs, i em pregunto si tu un altre també em trobaràs. Mai he estat bona escrivint finals, però no redaccions i punts ja pas.

la tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'AppDicat. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. ICAT, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.

proposta més refrescant de la Flashy Ice Cream per aquest estiu. Avui els tindrem a la festa major de Bescanó i de Malbranche Electrònic, part del fòrum.

És estiu.

0: Els matins dels caps de setmana dedicat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota la veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant, perfecte.
0: FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
4: Una de les 10 candidates és... Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

tant com el títol d'aquesta cançó, en Cete, la seva carrera en solitari sense els Coers, teníem a Neptú i Més de Puts. Aquest és amb Més Salles.

0: L'energia estiuenca també ens arriba en mans de la Laura West, preparant nou treball. I qui també ho fa és l'Arnau Ballbé, entre el monstre.
1: Sortim de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem hipotecant algunes hores de llum. Defugim el dins, dominem el fora. Podem desaparèixer durant hores i hores.

arribat. Trobo, si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic que

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia, a ICAT, FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
0: Escoltes ICAT.

doncs així anem passant la tarda del divendres al teu costat compartint cançons, novetats fetes a casa, com aquesta de la Junts, Tot va tirant. A les 6 ens posem al dia amb Sergi Ruiz, però abans una mica de Kid Laroi i ens exilia Alba.

0: Bona tarda, són les 6.
1: I cada dia, l'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz.
0: Comencem parlant de les novetats de la cartellera cinematogràfica que venen marcades pels thrillers i el suspens. Una és la producció espanyola La Ventana Abierta.
2: Merche, esta sí que no te la esperas. Estoy en España. En tu pueblo.
0: És el debut a la gran pantalla de la dramaturga i guionista Anna Graziani i està inspirada en una obra de l'escriptor britànic Saki. La pel·lícula segueix un home que arriba al poble de la costa andalusa per conèixer la dona amb qui fa mesos que manté una relació per internet, però a l'arribar comença a descobrir que la història d'ella està plena de mentides i de secrets. Aquesta setmana també tornen a la gran pantalla els actors Sir Ben Kingsley i Aaron Eckhart amb Deepwater.
3: Look like you wanted to take a swing at me over that flam check. Isn't that how you got?
0: Estarà dirigida per Renny Harling, que torna a una pel·lícula de taurons més de 25 anys després d'haver fet Deep Blue Sea. Deepwater, a un avió que fa la ruta Los Angeles-Xangai, es veu obligat a fer un amaratge d'emergència a l'oceà en una zona plena de taurons, fet que posarà els supervivents de l'accident en situacions extremes de pànic i confrontació. I a l'agenda de concerts del cap de setmana, avui a l'Escala, el Festival Portal Blau, Nit Valenciana. Nova oportunitat per acomiadar-se de la Fúmiga, que recordem deixaran els escenaris a finals d'octubre. Els d'Alzira, a més, estaran acompanyats d'una altra valenciana, de la Naina. I a Barcelona, aquest cap de setmana, avui, de fet, arrenca la quarta edició del Branch Electronic Festival, on hi trobareu, per exemple, noms com Paul Kalkbrenner. Dies de música electrònica al Parc del Fòrum, per on també hi passaran fins diumenge noms de l'escena catalana, com Lil Dami, Gigi Ros, Gosset, Dani Six i Iskit, La Flash i Ice Cream i Jove Dry, entre d'altres. També trobareu avui els Catarres a la Festa Major del Pont de Suert i Sergio Dalma als Sons del Món de Roses. I demà, un parell de concerts de Festa Major a Santa Susana, Buós. Seran a l'Espai Barraques a partir de 3:15 de la nit i també hi ha Festa Major a Guardiola de Font-rubí a l'Alt Penedès, on trobareu Saxeni al punt de la mitjanit. Tots dos concerts són gratuïts. I pel que fa als festivals, doble oportunitat aquest cap de setmana per veure Joan Dausà. No saps com. Que, recordem-ho, està en plena gira de presentació del disc Immortals. Demà dissabte el trobareu als Sons del Món de Roses i diumenge al Festival de Cambrils. I a Sitges, al Festival Terra Mar, faran doblet els Amics de les Arts i Ginestà. Veurem si ens sorprèn amb alguna col·laboració. Ho sabrem diumenge a partir de 9:45 del vespre. I, per cert, demà al Terra Mar, Rosana. I al Festival de Cap Roig, per cert, hi trobareu demà Mica. Però si sou més de rock, aquest cap de setmana teniu una cita a Guardiola de Berguedà amb l'Alternativa Rock, on hi trobareu Dan Peralbo i el Comboi. Dan i la banda actuaran a 1:15 de la matinada, però hi haurà música des de les 6 de la tarda amb els Trastos Banda Festa, Sergi Estella i Nat Van, entre d'altres. I a Tarragona, el Mas La Boella actuarà en acústic Manu Guix. Deixa't endur per la nit, que sento que no s'acaba, no s'acaba. El concert començarà a 10:15 de la nit, però abans, a 9:15, hi podreu tastar un menú degustació. Acabem a l'Empordà amb dos concerts per diumenge a Sant Feliu de Guíxols, al Porta Ferrada de Cors. La banda irlandesa ofereix només 4 concerts aquest estiu a l'estat espanyol i un serà al municipi Ganxó, on prometen un repertori carregat d'èxits com aquest Breathless, Summer Sunshine o Runaway. Començarà a 10:45 de la nit i al Festival Portal Blau de l'Escala, Sopa de Cabra. Camins vora les estrelles. En 40 anys de carrera, el concert serà a les 10 del vespre i, com amb tots els concerts del Portal Blau, l'escenari serà el Fòrum Romà d'Empúries. I acabem explicant-vos que diumenge és l'última cita del Dansaneu. Serà amb la lectura dramatitzant de Thoreau, La vida als boscos, a càrrec de Carlos Cuevas. I trobareu les reflexions del filòsof estatunidenc Henry David Thoreau sobre la possibilitat de viure en plenitud i aprendre de les lliçons de la vida. Serà diumenge a les 12 del migdia al bosc del Jardar, al Pallars Sobirà.
1: A ICAT, l'estiu sona diferent.

Una altra de les irresistibles de la temporada amb Calvin Harris, és el Satisfy. I l'Antena de Cat sona més festiva que mai, gràcies també a la Maria Jaumes. Festa i drama.

0: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, App i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.
2: A la meva esquerra.
0: Remi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és El Forner, de l'Osa.
4: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
3: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Tema ideal també per escoltar aquests dies de calma i desconnexió. Eren Càlid i Lau. I avancem amb una mica de Dan Peralbo i el Convoy.

0: Els matins dels caps de setmana dedicat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrà.
1: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
1: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
2: M'estan pagant, perfecte.
0: Sí. FM, app i 3CAT.
3: Com vas camuflar la intenció?
0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
4: Una de les 10 candidates és... La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Andarra.

Una altra que ha sonat moltíssim els últims mesos és la proposta en solitari de Lee M. Goodbye, good morning. I encarem les 7 del vespre amb l'energia musical dels Quilòmetre Zero. La felicitat va de cara a 9 i...

Com estem, penya? Benvingudes un divendres més aquí a la ràdio Vestra Pella, a ICAT. Preparades per petar-ho fort? Avui ens posem una mica èpiques, una mica nostàlgiques, perquè el programa d'avui va de bandes històriques, d'aquells grups que han marcat generacions i han fet que la música no sigui només so, sinó també identitat. Poseu-vos còmodes i pugeu el volum, que avui farem un viatge força llarg.

Quan una banda dura molts anys, no és només perquè tingui hits, és perquè sap adaptar-se, aguantar crisis, silencis, canvis de membres i també canvis de públic. Perquè fer una bona cançó és difícil, però mantenir un projecte viu durant dècades, això és una altra història.

Que no pari la música mentre parlem de bandes històriques com ho són els Tigers que acaben de sonar. I us diré una cosa, jo crec que totes tenen una cosa en comú. Les seves cançons passen de generació en generació. Temes que sonaven a casa dels pares, que després descobreixes tu i que avui continuen sonant a concerts plens de gent de totes les edats. Aquesta és la prova que una banda ha transcendit al seu moment.

Penseu en grups internacionals com Coldplay o AC/DC que han sabut conviure amb el seu passat sense quedar-hi atrapats. Continuar tocant, gravant i girant quan ja formes part de la història no és fàcil, però ells han entès que evolucionar no vol dir triar qui ets. I per això hi ha temazos seus que jo encara faig sonar a les sales.

Entrem a la segona hora ja, i aquí la cosa s'anima. A casa nostra també tenim trajectòries llargues i molt sòlides. Els Pets o Sopa de Cabra, per exemple, han sabut créixer amb el seu públic i adaptar-se als temps sense perdre identitat. Són bandes que formen part del paisatge emocional de molta gent.

Una altra clau per durar és saber conviure amb el passat sense viure i atrapats. Penseu en històrics com Paul McCartney o Elton John, per exemple, que fa dècades que publiquen música nova, tot i que els seus primers èxits continuen sent imprescindibles. Saben mirar enrere, però no s'hi queden encallats. Alguns porten ja més de 40 anys en actiu, fent també discos nous i una base de fans que encara, avui dia, no para de créixer.

0: i tancar amb més pebre.
1: Spicy, you know.
0: Tant si plou com si fa sol, pare, que em doni la gana. Sóc la crema catalana, no vesteixo mai de dol. Me'l parteixo per tothom, va pels gossos i les gates.

0: May I have your attention, please? We're gonna have a problem here.
1: Les mescles més boges i el ritme més lliure. Trapella en directe.

I potser el més impressionant és veure com aquestes bandes connecten generacions. Avis, mares, filles i amigues cantant el mateix tema cadascuna des del seu lloc. Poques coses fan això avui dia. Quan una banda aconsegueix aquest relleu emocional, deixa de ser un grup i passa a formar part del paisatge cultural de tothom.

entrem de cap a la tercera i última hora del programa, però no patiu, que encara tenim molta estona de música, i música de tota la vida, perquè avui estem parlant d'aquells grups de música que han passat a la història i ja formen part de les playlists de tothom de la casa. I no només això, sinó que també hi ha bandes que no només han fet cançons, sinó que han influenciat altres artistes, han creat escola i han obert camins. Quan una banda inspira generacions futures, senyal que s'ha passat el joc.

Sona Satura, atrapelles a la ràdio més èpica de la FM. Avui parlem de bandes de música que ho han patat tant que s'han convertit en històriques. Us ve algun al cap? Hi ha un moment molt concret en aquests grups que detecto sempre des de la tarima. Quan sona aquella primera nota, el públic ja sap exactament què ve després. No cal ni cantar, perquè la cançó ja està gravada a la memòria col·lectiva. És música que no només escoltes, sinó que revius, perquè ve carregada de records de persones i d'etapes de vida.

us llenço una pregunta a vosaltres, oients, ja que l'altre dia estàvem amb en Frank Lluís i l'Aina Ostrell fent els triples de cara al futur. Quins grups actuals creieu que transcendiran a la història? Uns que jo crec que ja han transcendit bastant són, per exemple, els Catarres i els Amics de les Arts, que molts els escoltàvem d'adolescents i segueixen en peu de guerra, mai millor dit. Ara bé, el meu pronòstic de grups que perduraran són, per exemple, els Tàguits, la Muixca i els Figaflau, és seguríssim. També voto per en Mamaduixa i tant de bo per en Pony Pisador, que segueixin a tope.

Així que avui al CAT no només hem escoltat cançons, les bandes històriques ens recorden que la música no sempre ha de ser nova per ser rellevant, sinó sincera per continuar viva. Toma barres que m'he marcat. Quin és el grup o l'artista que per a vosaltres representa el 100% això?

I just wanna rap.

0: I fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies per ser-hi una setmana més, com sempre, aquí a la Ràdio Més Trapella de tota la FM, a ICAT. Ens veiem la setmana vinent amb més música, més ritmes, més bandes històriques i més de tot. Mua!
1: ICAT Party. Ja és cap de setmana, ICAT.

0: estius. Escolta i cau.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, els F-Boys!

0: com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
1: Jo vaig dir-li ja, però si ara hi vaig i ella no ho vol, després què?

Curro de sol a sol, millor que un girassol. Si la trucada va decibada, tinc el telèfon en on. Vaig deixar preparat per collir tot aquell blat. Un disc de regal amb els cereals, et porto

importa pas, però és difícil saber en quina nova sortiràs. No me'n facin cas, que perdo el compàs, i em pregunto si tu en el testament trobaràs. Mai he estat bona escrivint finals, però no redaccions de punts ja pas.

hola, bon dia. Suposo que vas bé i enfeinat. Per això no et truco i t'envio un missatge de veu perquè he pensat si té feina o així o les torbes, val més dir-ho. Escolta'm.

Activa el mode estiu. Escolta iCat. La crema.